0: This is Coldplay.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: el 60 aniversari celebrant-lo amb ella i també amb el Burna Boy avui, a poques hores de la gran final del Mundial de Futbol. Avui molts de nervis, eh? Hi ha gent que ja està preparada aquesta nit a partir de les 9, la gran final del Mundial de Futbol de... on s'ho juga tot Espanya.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Avui dia gran, eh? La selecció espanyola, juntament amb l'Argentina, jugant la final del Mundial. Al final és futbol, eh? S'ha de disfrutar també això, eh? Aquesta hora aquí, acompanyant-vos, Adrià Soler. Gràcies per sintonitzar nosaltres el teu matí aquí als 40. Bon diumenge, família. Espero que estigueu bé.

Bueno, abans hem començat parlant d'això del Mundial, on el Justin Bieber actuarà també avui a la gran final a Nova York. Allà hi serà ell, però també, per exemple, Madonna o la Shakira. O alguna sorpresa més, veurem què passa a aquesta hora. Per aquí, preparats amb búhos, banda neon i món DJ. Això és el ventilador.

M'encanta aquesta cançó. És fresqueta, és autèntica, és de la Vico. Això es diu Tiramisú, ella que sap crear autèntics bops per a aquest estiu. És un dels hits que sonarà també a la gira dels 40 Summer Live, on actuarà ella, tant a Salou com a Cubelles. El Tiramisú, un dels meus postres preferits, i ara una de les meves cançons favorites aquí als 40. Els 40 són sexy. Aquest hit viral per al teu diumenge. Si vas camí de la platja, a la piscina, a refrescar-te, aquí està Zara Larsson. Això és Last Life.

aquesta, una cançó que també torna a fer-se viral després de que cada vegada que guanya la selecció aquesta cançó la posen als estadis d'Estats Units. Aquesta va el superestrella, l'Aitana també nerviosa, amb aquesta final del Mundial de Futbol. Avui no es parla d'una altra cosa, en aquest diumenge. Cap de setmana a la teva ràdio per posar-te les cançons que més t'agraden.

de setmana de juliol. Així és com sona la ràdio número 1 a tot el país. Una ràdio que, per cert, estem celebrant el nostre 60è aniversari. I tenim una festassa preparada, saps a on? Doncs a Barcelona, el 20 de novembre, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Allà celebrarem els 40 Music Awards. Entrades encara disponibles.

Així és com celebrem la música, la ràdio al teu costat. Molts anys, eh? Jo porto també unes quantes temporades al teu costat. En aquest juliol, en aquest diumenge, acompanyant-vos amb les vostres cançons favorites, amb aquelles que teniu a la forma de playlist i que sonen una vegada i una altra entre les teves cançons top. Això s'anomena Dràcula, Esteve Impala i la veu de Geni. A tots i totes, jo sóc Adrià Soler. Gràcies per escoltar els 40.

bo que és aquest tio. Que bons que són ells, també, eh? Imagine Dragons, aquest Demons, una de les nostres favorites. I ara, una d'aquelles cançons que fa estiu. Mira, si estàs al cotxe, abaixa la finestra una miqueta, encara que és d'hora,

les mentides, que a vegades tenen un recorregut bastant, bastant petit, eh? A vegades s'allarguen, però a vegades la mentida s'enxampa ràpid. Aquesta va Daniela Blasco. Shine bright like a diamond.

Amb l'argentí arribem en un moment cap a les 12 del migdia. Aquí estava una sessió brutal amb el Daddy Yankee. Abans de Tangana, Nati Peluso Jones, recordàvem el seu Ateo. I en un moment estem preparats amb la cançó més important al país. La cançó que per tercera setmana lidera la llista del 40.

0: I a més, la Shakira, que avui ens portarà sort, sí o sí, a la gran final del Mundial. Avui hi ha nervis, ja, a aquesta hora, al migdia.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Així és com celebrem la música, la vida i aguantem també els nervis. Avui a les 9, la final de la selecció espanyola contra l'Argentina. A veure com acaba la cosa, eh? A les 9, tots pendents. Ara, aquí a la ràdio, Bruno Mars.

Aquesta cançó és especial, eh? Són el Dani Singis i Aliski, dos productors joves que continuen donant-nos un talent increïble en aquestes cançons. Això es diu Casa Tot i el Temps, una mica de rumba.

superestrella d'Aitana, arribem a la una del migdia. Els èxits segueixen a partir d'ara, a més companys aquí als 40. Disfruteu del diumenge, tranquils, calma, que és la una i encara podem disfrutar-ho. A partir de les 9, ja els nervis a flor de pell, amb la final de la, del Mundial de Futbol. Demà us celebrem aquí a partir de les 11. Els 40, 40, tots els èxits. Adrià Soler, disfruteu molt del dia. Fins demà, que vagi bé.

cançó de l'estiu i és La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Sonant ara mateix en aquesta nova hora junts a través dels 40 des de qualsevol dels punts de Catalunya que ens sintonitzis des de la ràdio musical número 1 a tot el territori. 1:04 en aquest diumenge, avui és

0: siguis on vagis de Catalunya, connectes amb la nostra freqüència de FM, o també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Anem a d'aquesta cançó de The Weeknd, que ja va ser número 1 en el seu dia d'aquesta casa del 40 anys. Estarem totes sota costat a dos quarts i ho fem amb el més nou de Lola Indio i Lucho RK amb el Bachatón de la L, és la 3 actual de Del 40 al 1, gràcies a les teves votacions, que pots entrar des de los40.com/del40 al 1 i votar per qualsevol de les 40 millors.
1: Es diu Els 40.

sóc un fan absolut del tiramisú, del postre, de la cançó també. De Vico, aquesta que opta per entrar a la llista tota aquesta setmana gràcies a les teves votacions pot entrar-hi, eh? Mi voto 40 Vico. Mi voto 40 Vico, això es diu tiramisú, i les tens absolutament totes les que vols escoltar aquí en aquest migdia del diumenge. Avui és 19 de juliol del 26, abraçades a l'Adrià Ortega, on tinc a Romeo Santos i Prince Royce, i també una de les clàssiques de Lorín, i és que aquí sonen totes.

0: i, a més, no parada de pujar posicions. A la llista, de moment, està clavada a la 31ena amb aquesta cançó que et poso ja en 20 segons. Abraçades enormes d'aquest parla habitualment a aquesta hora. Hola.
1: Els 40, Adrià.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Els 40.
2: Bon amor, GTM. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.

0: i no pot fallar en aquest migdia. Moltíssimes gràcies, escolto els 40 cada dia. Doncs mira, gràcies Marc, una abraçada enorme d'aquí et parla Adrià Ortega, com és habitual a aquesta hora, ànima de Calvin Harris i també la més nova de Madonna i Sabrina Carpenter. Es diu Bring Your Love, música al màxim, som-hi.
1: Els 40.

resolucions d'aquest 2026 és Daniela Blasco. Aquesta cançó es diu Mentira. És la 37 de la setmana, pujant a 3 amunt des de la 40. Atenció perquè puja posicions i atenció perquè s'enganxa aquest èxit que sona aquí des de la ràdio número 1 en tot el territori musicalment parlant. Les tenim totes, ara. Coldplay. Coldplay.

0: dies. Espero que t'hagués ben connectat i connectat a bord des dels diferents punts de Catalunya, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets. I m'agrada molt el missatge que m'ha enviat la Júlia, que diu: hola, Adrià, t'escoltem des de Soldeu, des d'Andorra. Aviam si ens pots posar la cançó de Marlon, Háblale. Som molt fans i estem aquí de vacances uns dies. Moltíssimes gràcies si ens llegeixes en directe.
1: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
2: ¡Aitana!
3: ¡Niki!
1: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
4: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
1: Los 40 Music Awards Santander 2026.
5: Los 40.
1: La música nos hace viajar.
6: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.

0: sento.
1: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumen 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
2: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
1: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

0: Mundial de Futbol 2026 perquè quan marca un gol la selecció espanyola són els estadis. Superestrella d'Aitana és la número 9 actual de Del 41 tota aquesta setmana. La setmana 19 de juliol del 26, abraçades de l'Adrià Ortega, siguis on siguis, baixis on baixis, des de l'una del migdia, compartint amb tu el ritme dels números 1, en especial a Olivia Rodrigo, escoltaves també a Feito, aquesta d'Aitana, juntament amb una de les clàssiques de Snow Patrol, un tema que va ser número 1 d'aquesta casa també en el passat, que es diu Chasing Cats. Que tinguis bon diumenge, 19 de juliol. Nosaltres hi tornem quan tu vulguis aquí a l'antena dels números 1. Que vagi bé. Adéu.
1: Els 40, Adrià Ortega.

0: Que bé sonava aquest, el batxatón de la L de la Lola Índigo, el Lucho RK, que ja estan a la tercera posició de la llista més important de tot el país, la del 40 al 1. Així arrenquem aquest diumenge. Què tal, com estàs? Són ja les 3 de la tarda d'aquest diumenge 19 de juliol. Espero que estiguis més que bé, perquè en res arriben moltíssims èxits, com el Dani Fernández amb el seu Todo Cambia o la Villa de Ryan Castro i Capo.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Però abans un artista amb totes les lletres, és el Bruno Mars i el seu I Just Might, una cançó que no va faltar la setmana passada amb el seu The Romantic Tour, que va passar per Madrid. Va ser espectacular i tot el públic ho ballava a tope. Va, balleu tu també i puja el volum sobretot.

Que bé sonava aquest One Last Time d'Ariana Grande. És una cançó del 2014 i ens flipa. I són aquí als 40, a la ràdio dels èxits, en aquest diumenge. I ara és per aquí Quevedo i Elvis Crespo en La Graciosa o I'm Good Blue de David Guetta i Bibi Rexha. Però abans arriba els ulls que et mirin del sexeni. Em flipa aquesta cançó.

Petito, Adelana Mena i la Lola Índigo girant des de la posició número 8 i pujant una posició aquesta setmana a la llista més important de tot el país, el del 41. I ara és perquè et punxo Algo Tu de la Shakira i el BL, o també Elenol amb les seves luciérnagas. També passen Formentera, la Aitana i la Nicki Nicole. Però abans arriba una llegenda. És el John Legend amb aquest All of Me que sona en aquesta tarda de diumenge i ara ens posem una mica sentimentals, però en res, pugem els ànims. Wow.

0: darte más.
1: Que bé sonen les luciérnagas de l'Enol des de la posició número 38 de la llista més important de tot el país. I ara és per aquí les Hendrix amb el seu Golden o Bizarra Music Session 0 de 66. Així que no desconnectis.

0: Que ves una nova la unió entre Bizarrap i Daddy Yankee en aquesta Music Session número 0 de 66. S'estava especulant moltíssim a principis d'any sobre una de 64 amb el Bad Bunny. La veritat és que ens encantaria, però l'última que ha estat la 42, ha estat amb el Mike Towers, meravella de cançó. I ara baixem una mica les revolucions i ens posem sentimentals amb aquest You Are Beautiful de James Blunt.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Així tanquem aquesta hora de les 3 d'aquest diumenge en la que hi ha nervis futbolísticament parlant. Avui es viu la final del Mundial, però abans doncs fem aquesta prèvia. Ens resobrim l'hora de les 4. Mira, Mayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, el número 1, que mira, és que més mundialero no pot ser això, eh? Dai Dai de Shakira i Burna Boy, o el Mr. Know It All de Teddy Swims. Abans, com t'he dit, aquest You're Beautiful de James Blunt. Fins ara!

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Els 40.cat.

0: que més sonarà avui en directe a les 9 de la nit a la gran final del Mundial. Si la segueixes, doncs segurament doncs, tindràs nervis perquè, a més, juga la selecció espanyola contra l'Argentina. Així comencem aquesta hora de les 4 aquí a la Ràdio Musical Líder en aquest diumenge, 19 de juliol.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Així que nosaltres fem la prèvia d'aquest partit que es viurà i serà seguit per moltíssima gent. Però abans, sona Mr. Know It All de Teddy Swims. És una de les entrades en llista d'aquesta setmana. Entra directe al 33 de la llista més important de tot el país, el del 41. Bon

0: en català de la setmana...
1: Els 40.
0: Els 40.
2: I arriba un essencial d'aquest estiu. El ventilador és el supercat d'aquesta setmana dels 40. És banda neon i buos, així que jo de tu pujaria el volum en aquest diumenge 19 de juliol.

Així sonava el més nou de la Vico, es diu Tiramisú. Va ser una cançó que la va llançar la setmana passada i que ens flipa i que és candidat a entrar a la llista més important de tot el país. I ara és per aquí, arriba la unió de Juan Magán i Omar Montes amb el seu Ayer la Vio Poker Face de Lady Gaga. Però abans, la unió entre Charlie Puth i Selena Gomez en aquest We Don't Talk Anymore. Tamacla. Tamacla.

0: Que bé sonava la superestrella de l'Aitana, una cançó que podria sonar avui, diumenge 19 de juliol, en la gran final del Mundial, si Espanya es corona com a campiona d'aquesta Copa 2026. I nosaltres, a partir de les 5, seguim fent la prèvia aquí, als 40, la ràdio musical líder, amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, Dràcula, Tame Impala i Geni, o Loco de Justin Quiles.
1: Als 40... Als 40... Pau Garcia.
0: Però abans la Katy Perry amb aquest Hot and Cold. Fins ara!

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

és una de les possibles cançons d'aquest estiu. És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, amb la que comencem l'hora de les 5. Què tal, com estàs? I aquí als 40 estarem fent la prèvia musical del partit tan important com és la gran final del Mundial que es disputarà entre Argentina i Espanya. Veurem qui s'emporta la Copa a casa, però aquí doncs, segueixen els Tamacles, ara amb Dràcula de Tame Impala i Geniarras, per aquí Loco de Justin Quiles o Fever Dream d'Alex Warren. Bona tarda.

0: aquest Rockabye de Clean Bandit, un tamacle, perquè no té un altre nom que tamacle, en aquest diumenge 19 de juliol. I ara arriba, doncs, un tamacle d'uns catalans meravellosos. Són els Amics de les Arts, amb això que es diu Segurament t'estimo. I, home, segurament que t'estima. Així que deixa de sobrepensar en aquest diumenge, que, a més, avui és Dia del Mundial. Així que distreu-te, eh?
1: Els 40. Pau García.

Així sona la Daniela Blasco amb el seu Mentira des de la posició número 37 de la llista més important de tot el país. I ara està aquí la Rey o el De Paul, o també el Luke Reprovans, Justin Bieber, amb això que es diu Love Yourself.

0: És la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Amb aquesta cançó m'acomiado. Jo torno demà a partir de les 4 i fins a les 6 de la tarda amb molts més èxits aquí a la ràdio musical líder, els 40. Ara et deixo amb Can 40, amb el Sergi Sánchez, l'últim de la temporada. Veurem quin és el supercat de la setmana i totes les novetats en català. Aquí, els 40. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Els 40. Pau Garcia.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Això és començar amb energia, però energia literal. I és que la nova dels Doctor Prats és Energia, aquesta cançó que ha servit també com a himne del Tour de França, de la gran sortida que es va produir ara fa uns dies des de casa nostra, des de Barcelona. Així comencem Can 40, l'últim Can 40 de la temporada, on hem descobert molta música, hem parlat amb molts artistes, pots recuperar totes les entrevistes al canal de YouTube dels 40, i també...

0: música. I ja que hi som, doncs mira, estrenem la nova versió del Tut-Tut-Turú que ha marcat bona part d'aquesta temporada. La cançó del Sutherland que torna a revifar amb la col·laboració espectacular de la Paula Cups. Això és nou i ho escoltes primer aquí, a Can 40, als 40.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: dies que vindran.
1: Aquest podria ser l'himne del programa perquè és com ens agrada viure els diumenges, sense drama, encara que demà sigui dilluns, tant se val. Aquí tenies els meus estimats els Catarres. Aquest estiu segur que si no els has vist en concert ja, te'ls trobaràs a algun punt de Catalunya perquè estan fent una gira absolutament brutal. I després dels Catarres, prepara't perquè arriba aquí el més nou de l'Alfred García.
2: Sergi Sánchez.

0: a TikTok o a Instagram, per exemple, com a Sergi Sánchez 85, i també als perfils dels 40. És el so de la cançó de l'estiu dels 40, la Naina i la Jules, juntes, refent el clàssic Toques Grasses, Cara de Cul. I en res, tindrem per aquí la gran decisió. Quin serà el supercat d'aquesta setmana? Abans, Àlex Pérez i Ginestà, o la que es pregunta aquest estiu, on aniràs? La Tura Sala.
1: Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: La guanyadora d'Eufòria, ja la coneixes, marcant el ritme de la tarda de l'últim Can 40 amb l'estiu Ets tu. I després l'Aina Machuca. Arriba un moment clau als 40, perquè des d'aquest moment escoltaràs molt, moltíssim, una de les bandes de moda a casa nostra que són molt divertits a l'escenari, també els seus videoclips te'l recomano moltíssim, i que fan cançons tan bones com la que et punxo ara mateix aquí als 40. És el moment per rebre, com cal, a la Ludwig Van. On t'has ficat aquesta nit?
1: Sergi Sánchez, a Can 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per...

Això arriba als últims minuts, en res, més música aquí als 40, com sempre, però abans de marxar toca presentar la cançó més important de la setmana i estic segur que serà la més top de tot l'estiu. És que no tinc cap mena de dubtes. Abans, moltes gràcies per aquesta quarta temporada de Can 40 per fer d'aquesta hora un oasi de música, de quilòmetre zero dels artistes de casa i dels que canten en català.

0: Jo sóc el Sergi Sánchez. Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la ràdio. Com sempre, marxem ja, ara sí, amb el supercat de la setmana, que és per Banda Neon, Buhos i Mon DJ engegant el ventilador per refrescar-nos, que aquest estiu el necessitem i força. Bon estiu i fins una altra, família.
1: Els números 1 del pop en català a Can